0: doctoral. Col·laboradora en programes de formació permanent de la UPC School. Vicedegana de Presidència, Igualtat i Ètica del COEINF. Membre del Comitè Executiu de l'ACMW Europa i membre de la Junta de la Societat Catalana de Tecnologia. A part, ens dirà alguna coseta més. Avui ens vindrà a parlar de la intel·ligència artificial i la perspectiva de gènere. I com prefereixo escoltar-la a ella que vosaltres m'escolteu a mi, li deixo la paraula a la Núria. Gràcies.
1: Bona tarda. Gràcies, Gemma, per la presentació. A veure, hi ha feina, però sempre és un plaer col·laborar, sobretot amb activitats, diguem, de divulgació i si estan relacionades amb la universitat, que és la meva casa, doncs encara més. Això és una mica un resum de la meva vida. Comentar-vos que soc llicenciada en informàtica, però si us hi fixeu, diu any 81, d'acord? Existia la informàtica. De fet, aquest any estem celebrant els 50 anys dels estudis universitaris d'informàtica a Espanya. L'inici eren només Madrid, Barcelona i Sant Sebastià. Després ha anat creixent. Vaig fer la formació a l'Autònoma. En aquell moment no es deia enginyeria, es deia llicenciatura. I després vaig passar a l'UPC i vaig fer el doctorat. I justament el tema del doctorat ja va ser un tema d'intel·ligència artificial. Us ho explicaré més endavant, però ja per anar entrant en matèria, ara sembla que la intel·ligència artificial és un tema de moda, no? Vull dir que és una cosa que ha aparegut fa uns quants anys. Jo em vaig quedar a la universitat perquè l'últim any de carrera, i us estic parlant del curs 80-81, vaig tenir un professor excel·lent, catalanista tope, que explicava molt bé i que la matèria que explicava es deia intel·ligència artificial. I va ser les seves explicacions i el tema i altres coses que van passar que em van decidir a deixar l'empresa on estava treballant i passar a la universitat a fer recerca en l'àmbit d'intel·ligència artificial, en particular en el tractament automàtic del llenguatge natural. O sigui que venim de lluny. I tota la meva carrera professional bàsicament ha sigut universitària, però sí que és veritat que fa ja uns quants anys hi ha una part important de la meva trajectòria que és treballar per la incorporació de més dones en el món tecnològic, en particular en el món de la informàtica, que sabeu que és un dels que actualment és un dels on hi ha poca representació femenina, tot i que no era així als anys 80. Vull dir que les coses han anat canviant i això vol dir que estic en 1.000 comissions de gèneres, local, nacionals i internacionals. I això ha portat tota una sèrie de reconeixements i premis, la majoria per temes de gènere, temes de qualitat docent i per trajectòria professional. Dit això, perquè tingueu una mica més d'idea de qui soc breument, doncs volia començar la conferència traient-li ferro a la paraula algoritme. Avui en dia sembla que això dels algoritmes són el dimoni del segle XXI i llavors, un petit exemple, no? Això és un algoritme i diré, posarem aquella cara una mica de pànic d'això, què dimonis és, no? No entenc res. Però si jo us tradueixo totes aquestes paraules, parèntesis i coses. Amb això trobarem la recepta de la truita de patates. Què vull dir amb això? Doncs que simplement un algoritme és una seqüència d'instruccions o una estructura d'instruccions i, de fet, si ens n'anem a la definició del diccionari de la llengua catalana, de l'Institut d'Estudis Catalans, ens diu que és conjunt de regles per resoldre un problema en un nombre finit de passos. Això és un algoritme. Per tant, algoritmes en tenim, hem tingut i en tindrem sempre en el dia a dia i en tots els temes. Llavors, l'algoritme no és el problema. Tret el ferro de la paraula algoritme, el que una mica us vinc a explicar és que parlem d'intel·ligència artificial, d'intel·ligència artificial generativa, dels biaixos que hi ha a la intel·ligència artificial, especialment dels biaixos de gènere, i una mica

0: doncs què estem fent? Com us deia abans, sembla que sigui un invent recent, però no. La primera persona que va parlar d'intel·ligència, de les màquines intel·ligents, va ser Alan Turing. Alan Turing se'l va conèixer així més popularment a partir de la pel·lícula de l'Enigma, perquè explicava doncs, una mica el moment en la Segona Guerra Mundial en la qual Alan Turing amb el seu equip de col·laboradors doncs, van aconseguir trencar el codi de desencriptar no? els missatges de comunicació de l'exèrcit alemany per poder realment doncs, acabar la guerra. Alan Turing és conegut com el pare de la informàtica i també el pare de la intel·ligència artificial. I, de fet, ell va publicar aquest article a l'any 50, no? que ja parlava de la intel·ligència de les màquines. I, de fet, va inventar... A veure si funciona. Sembla que el punter no em fa... Ah, sí, vale. Si vaig de costa. Bueno, és igual. Una de les coses conegudes d'Alan Turing és el test de Turing. El test de Turing és molt senzill. És a dir, el que diu és, si jo estic interactuant, hi ha doncs, un mur, o sigui, o estem en habitacions separades, i estic interactuant amb el que hi ha a l'altra banda. I a l'altra banda hi ha un ordinador i una persona. I jo no sóc capaç de distingir quan m'està contestant l'ordinador i quan m'està contestant la persona, vol dir que aquell sistema és intel·ligent perquè està funcionant com un humà i jo no el puc distingir. Val? Aquest és el test de Turing que el passen moltes coses que no són gens intel·ligents. Però era una primera definició d'aquest concepte de màquina intel·ligent. El nom oficial d'intel·ligència artificial, que ara està molt criticat si hauria de ser aquest o hauria de ser una altra cosa o no s'hauria de parlar d'intel·ligència, etc. El nom oficial neix a l'any 56. L'any 56, en John McCarthy va decidir que s'havia de reunir tota la sèrie de persones de diferents àmbits, per descomptat tots senyors en aquell moment, des dels matemàtics, filòsofs, lògics, gent de neurologia, és a dir, treballar tots junts per pensar què podien fer les màquines, aquells ordinadors que començaven a funcionar en els anys 50. Va aconseguir que la Fundació Rockefeller financés aquesta mena d'escola d'estiu. Van estar entre 6 i 8 setmanes, depèn de qui consulta es diu que són 6, depèn de qui consulta són 8, més igual. La qüestió és que van fer un tancament de savis allà i van estar una mica reflexionant sobre què era la potencialitat que els ordinadors tenien en aquell moment. I de tot allà surt el terme d'intel·ligència artificial. El seu plantejament d'aquest grup de savis, que eren 10, 11, hi va haver alguna entrada i sortida, però bàsicament els 10 que tenim a les fotos, el seu plantejament era que tot es podia formalitzar, o sigui, el raonament, el llenguatge, és a dir, tot allò que d'alguna manera considerem intel·ligència humana es podia formalitzar. I, per tant, si jo ho puc formalitzar, una màquina ho pot gestionar i, per tant, la màquina serà intel·ligent. Fixeu-vos que hi ha dues definicions d'intel·ligència artificial. McCarthy diu, la IA és la ciència i l'enginyeria de construir màquines intel·ligents. Mentre que el Minsky el que feia era dir la intel·ligència artificial és la ciència de fer màquines que fan coses que requereixen intel·ligència si les fan els humans. És a dir, hi ha dues maneres de treballar i s'ha anat fent així. Ara estem en un altre, potser en un altre paradigma, però la intel·ligència artificial s'ha treballat en dos camins diferents. Un, vaig a fer una màquina que els resultats que donin semblin que són intel·ligents, però m'és igual com ho faci per dintre. I l'altre és, intento fer màquines que reprodueixin l'estructura del cervell. Llavors anàvem per temes de xarxes neuronals. O sigui, una és replicar només el funcionament i l'altra és replicar l'estructura del cervell. I són dos camins diferents. En qualsevol cas, recordeu, any 56, acaba el seminari i diuen, bueno, tot aquest àmbit és la intel·ligència artificial i ara anirà evolucionant i amb 10 anys, tindrem màquines intel·ligents. 1966. El que tenien era això. El de dalt de tot és el primer ordinador electrònic conegut oficialment com a ordinador, és l'ENIAC, que era capaç de fer 5.000 sumes per segon. Ja era tot un èxit. Eh? El seu funcionament, bueno, tot el que es veu, tot aquest cablejat, és l'ordinador. L'ordinador ocupava un espai immens. Treballava amb les vàlvules de buit, encès un 1, apagat un 0. Aquest era el sistema. Això eren els bits, les vàlvules de buit, que evidentment us podeu imaginar el que petaven cada 2x3. L'ENIAC funcionava amb vàlvules de buit. El primer, diguem, ordinador comercial a l'Univac del 51 continuava funcionant amb vàlvules de buit, però aquest ja era un ordinador que es podia utilitzar a les empreses. I fins uns anys després no comencen a aparèixer els transistors, i aquí tenim aquí un model d'IBM que ja comença a treballar amb transistors i que té més capacitat de càlcul i evidentment, més resistència que no les vàlvules de buit. Comentari sobre la foto de dalt de l'ENIAC. Què se suposa que fan aquestes senyores? Estan aquí amb els cables, que sempre, recordeu les telefonistes d'anys A? Doncs no són telefonistes, són programadores. El que estan és programant l'ordinador, perquè la manera de programar l'ordinador era doncs, com les telefonistes, o sigui, era un cablejat. Vale? Hi ha algunes fotos de les primeres programadores de l'ENIAC que més d'una vegada es va dir que les fotos amb les senyores, i hi ha una que tenen allà un byte immens i tal, que si eren models que s'havien contractat per fer les fotos. Vale? Eren les programadores. No es va conèixer el nom de les programadores fins als anys 80. És a dir, que tot es va conèixer els noms dels senyors que van fer els ordinadors i tal, però el nom de les programadores va estar amagat fins als anys 80, que són els Top Rossis, simplement per anar posant la perspectiva de gènere en el camí. Això, després dels transistors, van venir els circuits integrats i aquest va ser... De fet, el primer ordinador realment comercial i que es va conèixer molt i es va utilitzar molt és l'IBM 360. De fet, a la meva carrera, quan jo vaig començar, ens van ensenyar tres llenguatges de programació, i un era l'ensamblador de l'IBM 360. L'altre era el Fortran i l'altre era el COBOL. Aquí ja arribem a 100.000 operacions per segon. Però fixeu-vos que a la promesa aquella arribava al 66, i això és ja 64-70. Què va passar? Doncs jo sempre dic que la intel·ligència artificial té una història que és una muntanya russa. No? Ara estem en una cresta, tot és estupendo, tothom content, hi ha molts èxits, i patapam, fem una baixada perquè les coses fracassen. No? Doncs així va anar. A l'any 66... Quan tothom esperava a veure aquestes màquines intel·ligents, a veure què feien i la traducció automàtica i tot seria estupendo, doncs, clar, amb aquells ordinadors que hi havia, aquests visionaris, perquè no eren més que visionaris, que realment diguem, científics amb una visió de futur important, però que els recursos hardware no acompanyaven. No? I, per tant, es va començar a dir que això de la intel·ligència artificial era un bluff i que... Bueno, aquella gent, doncs, mira, s'ho havien passat molt bé aquí en aquella escola d'estiu, però... De tota manera, teniu allà al costat, l'any 66 va aparèixer el que seria el primer chatbot. Ara estem allò en la moda també dels chatbots i tal. Doncs, l'any 66 van fer un programa que es deia l'AISA, que simulava un psicòleg. Llavors, tu li anaves, evidentment, teclejant, li anaves dient, ai, bon dia, Laisa, mira, hòstia, avui estic molt cansada. I el sistema em deia, i per què estàs molt cansada? Mira, perquè m'he estat barallant amb no sé què i tal, i per què t'has barallat? Val? Semblava que realment tenia una lògica i un diàleg més o menys humà. Val? L'únic que feia era agafar paraules importants de la frase que tu entraves i les combinava per fer una resposta. No hi havia ni comprensió de llenguatge, ni sintaxi, ni res de res. Simplement era un joc de patrons. Però bueno, ja era un primer sistema de diàleg. Amb tot aquell descrèdit que hi va haver, els científics van pensar, bueno, alguna cosa hi ha d'haver perquè realment els sistemes, els ordinadors han de poder ser intel·ligents. Llavors van dir, ah, és que no és només anar posant regles. Hem d'afegir-hi coneixement al sistema, és a dir, li hem d'explicar les coses i ha de saber per què i llavors que les regles també facin servir el coneixement. I aquí realment estem en un altre pic de bons resultats de la intel·ligència artificial. A mitjans dels anys 80, el concepte de sistema expert es va posar molt de moda i la veritat és que funcionava molt bé en dominis concrets. Ja a mitjans dels 80 hi havia sistemes experts que decidien si ens concedien un crèdit bancari o no, mitjans dels 80. Avui en dia també fan servir intel·ligència artificial generativa i altres, però en els anys 80 ja ho tenien. Aquests sistemes funcionaven molt bé per dominis petitets concrets, la concessió de crèdits, descobrir si hi ha en aquest jaciment algun tipus de mineral molt concret, és a dir, tractament d'alguna malaltia molt específica, és a dir, que per dominis molt concrets funcionava molt bé perquè el coneixement acabava sent finit, limitat i el podia incorporar. Això va anar bé uns anys, però es van quedar curts. I què és el que va fer realment tirar amunt una altra vegada la intel·ligència artificial? Doncs la capacitat de tenir moltes més dades, de tenir molta més capacitat de càlcul i que llavors realment es podia treballar molta informació i donar respostes en temps ràpid. I per tant, la primera va ser, bueno, el naixement de la web va ser un gran què, perquè a partir d'aquí ja podíem tenir moltes més dades, hi havia repositoris, les funcions estadístiques doncs ja van començar a treballar molt potentment, surt el concepte d'aprenentatge automàtic, xarxes neuronals, el DeepL i tal. I arribem doncs, a el que ara està donant peu i treball a la intel·ligència artificial generativa, que són els LLMs, els llenguatges de els llenguatges extens. I sobretot el Transformers, que no ens hi posarem, que és un tema molt específic. Per tant, què és la intel·ligència artificial? O sigui, hem desmitificat el concepte d'algoritme, no? La intel·ligència artificial són sistemes computacionals que emulen aquestes funcions intel·ligents. I insisteixo, ho puc fer altra vegada de dues maneres diferents, o bé basant-me en coneixement i en regles com feien els sistemes experts i altres més potents posteriors, o estrictament fent servir dades, que sobretot és el que fa la intel·ligència artificial generativa. Però intel·ligència artificial, parlem de la IA. Intel·ligència artificial és com dir matemàtiques o com dir medicina. Després parlo, si parlo de medicina, parlo de les diferents especialitats. Doncs intel·ligència artificial ens passa el mateix. Tot això és intel·ligència artificial. Els àmbits de planificació, de raonament, de visió, de tractament de llenguatge natural, sistemes per resoldre problemes ràpidament, suport a la presa de decisions, aprenentatge automàtic. Tot això és intel·ligència artificial. I, de fet, l'Agència de Projectes Avançats de l'Agència de Defensa Americana parla d'onades de la intel·ligència artificial. Jo parlo de muntanya russa. Aquí parlen d'onades perquè són, diguem, una mica els nuclis o en què s'ha centrat cada època. No? La primera era una intel·ligència artificial descriptiva, on es representava el coneixement i les regles i es feia el raonament. La segona onada és quan tinc dades i començo a fer tot el desplegament de la potència d'estadística i de l'aprenentatge automàtic. Per tant, és la categorització. I la tercera és on estem, que és una intel·ligència artificial que s'adapta al context i que té un problema i continua tenint, que és l'explicabilitat. És a dir, aquí estem. La intel·ligència artificial generativa, un dels problemes greus que té en aquests moments és que no és capaç d'explicar-nos per què ha arribat a les conclusions o a les respostes que em dona. I aquest és el gran què. Si hi ha onades, què és la intel·ligència artificial generativa? Un tsunami? Ja estem parlant d'onades, doncs aquí això sembla que hagi vingut per arrossegar-ho tot. Però hem de recordar, primera, que la intel·ligència artificial generativa, que ara parlem d'IAs, però en general estem parlant de la generativa, que és un àmbit particular de la intel·ligència artificial, que el que fa és crear models, dissenyar algoritmes que treballen sobre aquests models i amb això genera contingut nou. I el contingut nou poden ser textos, imatges, sons, codi, és a dir, tot allò que jo li pugui introduir, doncs és capaç de generar-ho. I ho fa sempre doncs, a partir d'aquestes dades, per tant, a partir d'exemples. ¿Vale? I, per tant, s'ho inventa tot a partir del que li he ensenyat, que això és important. A partir del que l'entrenem, ens dirà coses. ¿Vale? Coses que apareixen o conceptes que apareixen parlant d'intel·ligència artificial generativa, parlem de dades, de vectors, de xarxes neuronals, de paràmetres, termes que no ens hi posarem. Per què? Per què estem on estem? Doncs per culpa de màquines com aquesta. Això és una foto del Mare Nostrum 5, el supercomputador del Barcelona Supercomputing Center que tenim a la UPC, a Campus Nord, a Barcelona. I si recordeu, l'ENIAC feia 5.000 sumes per segon, no? Pues el Mare Nostrum 5 fa 314.000 bilions d'operacions per segon. Val? Res, o sigui. A més, ja s'ha dissenyat els ordinadors, o sigui, el que és el maquinari, també hi ha maquinari específic per accelerar el raonament d'intel·ligència artificial. Si us hi fixeu, de la zona aquella de la dreta, que hi ha el cablejat verd, aquella zona són ordinadors, o sigui, CPUs, de fet són GPUs, específics per fer el raonament d'intel·ligència artificial més ràpid. No? L'altra banda, de la que no parlarem avui, seria tot el que anem muntant ara al BSC dels ordinadors quàntics. Eh? Però això seria, en tot cas, us busqueu algú que us parli de quàntica, que també és molt interessant. Eh? El BSC acaba d'instal·lar el tercer ordinador quàntic. Això són logos, referències de molts sistemes d'intel·ligència artificial generativa, eh? Uns de generació de veu, d'imatge, de codi, tot això són sistemes, vulgarment en diem les IAs, ¿vale? Són sistemes basats en la tecnologia d'intel·ligència artificial generativa. Com us deia, la intel·ligència artificial generativa doncs, es basa en definir models a partir de dades i els algoritmes que processen aquestes dades. D'on surten les dades? Perquè necessiten moltes. Eh? Llavors, evidentment, internet és un immens recurs, una immensa font de dades. Hi ha també repositoris específics com el Common Crawl o la Wikipedia. La Wikipedia acaba sent un recurs de dades molt important, a més en molts idiomes. Val? Hi ha dades específiques que s'han recollit per determinats treballs i per determinats temes específics. Les xarxes socials són una font de dades de la intel·ligència artificial i totes les aplicacions gratuïtes que fem servir doncs estem alimentant els sistemes d'intel·ligència artificial generativa. És a dir, d'on treuen les dades? De nosaltres. Eh? De vosaltres, de tots nosaltres. Perquè tot el que posem a les xarxes, el que posem en les 1.000 aplicacions d'intel·ligència artificial que ens baixem en el mòbil i que no mirem si estem d'acord o no estem d'acord amb l'ús que es farà de les dades que nosaltres posem a les aplicacions. Val? Per tant, que siguem conscients de que nosaltres som proveïdors de dades per tots aquests sistemes. I la intel·ligència artificial es parla de si té biaixos, ja sabem que sí, i on estan? Vale? A les dades, als algoritmes, als resultats? Estan a tot arreu. Vale? I el que us vull presentar és una mica parlar dels biaixos en els diferents àmbits. Però ja que està de moda, que fins i tot el Papa fa una encíclica parlant de la intel·ligència artificial, doncs us he posat... està en castellà perquè no he trobat encara la versió oficial en català. Eh? Crec que ha de sortir de Tarragona un dia d'aquests. I simplement he agafat dos punts per perquè al final el Papa coincideix o incideix amb el que estava dient. No? En el punt 99, parla de que són sistemes o sistemes d'intel·ligència artificial doncs, que imiten les funcions de la intel·ligència humana, que, evidentment, en capacitat de càlcul i en velocitat doncs, superen els humans no? i, per tant, com a ajuda doncs, poden estar bé, però, atenció, perquè això està estrictament relacionat amb el tractament de dades. No? Llavors, bueno, clar, aquí no hi ha ni moral ni no sé què i tal. No? Punt 99. I en el punt 100 diu, clar, aquests sistemes doncs, ens donen la impressió de que són objectives, que ens donen unes respostes netes i tal, però hem de pensar que aquests sistemes s'han entrenat i els han dissenyat persones. ¿Vale? I, per tant, tant les dades que s'han utilitzat com les persones que han dissenyat els algoritmes tenen doncs, una formació cultural i uns criteris que acaben influint en el que es dissenya o amb les dades que recullen. ¿Vale? Per tant, simplement m'ha fet gràcia recollir-ho perquè com ara estava el Papa, semblava allò, el Papa parlant d'intel·ligència artificial. Doncs, bueno, diu coses, algunes raonables. Vale? Llavors parlem dels tres aspectes que us deia, les dades, els algoritmes i els resultats. Molt important, si jo vull entrenar un sistema que aprengui, és molt important que les dades que li doni siguin dades de qualitat. Val? Per tant, doncs que siguin representatives, que siguin diverses, que siguin correctes, que no discriminin. És a dir, que realment el conjunt sigui el més ampli possible i el més correcte possible. No? I aquí, parlem, surt sempre el tema de l'ètica de les dades. Val? És a dir, sortirà la paraula ètica. La paraula ètica està molt lligada últimament també amb la intel·ligència artificial, però, de fet, l'ètica l'hem de lligar a moltes coses. Però, per exemple, podem parlar de l'ètica dels programes, és a dir, l'ètica de la informàtica, no només de la intel·ligència artificial. És a dir, tot allò que dissenyem o la tecnologia que dissenyem doncs ha de tenir una reflexió ètica darrere per realment que sigui una eina útil per la societat.
1: Voces compartidas en Anthropology y la BFM. Escuchamos ahora un material publicado en acceso abierto por Zona Video de la Universitat Politécnica de Cataluña. Agradecemos a la UPC y a todas las personas que participan en esta producción que su trabajo pueda llegar a nuevas audiencias. Reproducimos la obra respetando su licencia Creative Commons Reconocimiento, no comercial sin obra derivada Crespo Pocero España y manteniendo intacto su contenido original. Anthropology Lab FM. Conocimiento que circula. Voces que compartimos. Anthropology Lab FM abre un espacio para compartir voces, investigaciones y materiales que circulan en redes de conocimiento abierto. Un lugar para escuchar, reconocer y amplificar trabajos de otras comunidades, proyectos e instituciones. Anthropology Lab, FM, voces compartidas. Conocimiento que circula, se conecta y se transforma.

0: conocimiento abierto para seguir pensando en común.
1: Ens hem de formar, sí, això ja ho estem fent, de fet, però a més s'ha d'acompanyar el professorat. I a mi m'agradaria també fer la reflexió, no? Que sempre que parlem d'eines com aquesta o altres, ens centrem molt en la part tècnica, tecnològica, no? En el conèixer moltes eines, moltes prestacions, però al final, per moltes eines que coneguis, si no saps què fer amb elles, de poc servirà. Per tant, jo insistiria en que fos en una formació tecnopedagògica, no? Perquè no es tracta només del domini de l'eina en si, sinó de saber com redissenyar en el teu context, no? L'aprenentatge perquè tot estudiant, no? Arribi a saber més, no? I aprofitar més aquestes eines. Al final nosaltres no tenim per què dominar més que ells la tecnologia. El que hem de dominar és l'ús pedagògic d'aquesta tecnologia.
2: Quines competències es necessiten com a docent per fer un ús responsable i creatiu de la IA a l'aula?
3: Jo crec que ja les tenim, les competències. I jo crec que, no ho sé, ara, competències tècniques, doncs jo penso, som molt partidària que les persones, potser ara, sobretot les noves generacions, siguin més híbrides, que aprenguin a programar, que aprenguin des de dintre com funciona això, perquè si no crec que és difícil també valorar quins són els límits ètics. Però jo penso que les competències són les que són. És a dir, jo ara diré una cosa que he comentat abans, quan començàvem el diàleg abans d'estar obert. Fa uns anys els escacs, doncs, començant a sortir el primer sistema, diuen, escolta, no s'arribarà a tenir la intuïció humana que té la gent que juga escacs, els professionals, però ara per què estem continuant jugant escacs? Sí, no podem guanyar, no? Però clar, llavors la reflexió és que l'important quan jugues a escacs o qualsevol altre joc doncs és la dimensió social, cultural, de superació, de divertiment.
2: No és només guanyar, no?
3: Aleshores, què és el que fa que siguem doncs, un informàtic, una filòsofa, cada una de les nostres disciplines? I això és el que ens hem de posar. Quines habilitats? Perquè i si ens superen, què passarà? Doncs superen des del punt de vista de l'output, en aquest sentit que comentava dels escacs, doncs potser és que ens hem de situar també aquí. Ara no som tan bones, però per molt que és veritat que estan parlant, que tenen els seus límits, són números, el que vulguem, no? Però tenen una part semàntica doncs, inferencial molt potent, si no tindrien els resultats que tenen, no? Potser seran molt millors dintre d'un temps, però el tema és molt millors per què? Per un cert resultat, però on ens situem nosaltres? És a dir, jo crec que clar, cada any és diferent. Jo cada vaig provant exercicis, cada cop els fan millor en el meu àmbit. Llavors, el que em porta a reflexionar és dir quines són les habilitats, les que coneixem i que ens caracteritzen en cada una de les disciplines que estem, però potser respecte a certs outputs les faran millor, però potser les hem de continuar fent. Per això dèiem els reptes de la gent que comentava el tema cognitiu. No podem perdre aquests... Clar, ara no es podia definir en general per qualsevol disciplina, però jo crec que no es podem perdre. No? Aleshores, hem de resituar la tecnologia, com a mínim nosaltres que tenim, després que amb les feines ja veurem quin rol ens toca exercir, però aquí a l'acadèmia el que hem de fer és de posar les bases del que són cada una de les nostres disciplines i a partir d'aquí, independentment si la tecnologia ho fa millor o no respecte a certes tasques, saber que nosaltres, si volem tenir la supervisió humana sempre, que és el que crec que hem de tenir, doncs ens hem de situar que també ho hem de saber fer. No?
2: I no creus que hi ha algú que potser encara, no sé si algú dubta, si cal aquesta supervisió humana? Perquè si la màquina... Mira, aquí algú ha escrit. Les eines més recents, com ara el ChatGPT-5, té accés a internet, són molt més precises i tenen menys errors. Pot arribar a passar que la IA sigui tan fiable com qualsevol especialista que també comet errors? Perquè som humans i ens equivoquem.
3: Jo crec que... Bueno, és difícil, això és una previsió de futur, però si hagués d'apostar jo diria que sí. Clar, no sé si ho vist molt de dintre, fa molt temps que he vist evolucionar, no sé, els que han treballat en aquest àmbit, ja sigui des de la gent que hi treballa en enginyeria o els que han fet un seguiment en altres àmbits. No ho sé, no tinc tampoc raons d'afirmar que arribarem o no arribarem, però no tampoc... Però la pregunta és, i si arribem, què? Doncs potser és aquest... Jo no sé si ningú creu que hem d'estar sota supervisió, llevat en alguns casos d'un cotxe autònom, per exemple, potser un podia plantejar que tindria avantatge respecte a l'ombra de baixes. Però en principi, el tema és què passa si s'hi arriba? Doncs que nosaltres hem de tenir. Doncs, també hi ha aquí qüestions econòmiques, clar, no és només un tema ètic, tema econòmic, polític, que també ens hem de plantejar que està sobretot això. No? No és només dir si hi ha un output o no hi ets, si ens podem comparar. Doncs no, és que nosaltres manem aquí. És indiferent el que pugui fer una màquina, no? No sé.
2: un dubte molt més pràctic, Santi. Els continguts generats per IA poden tenir drets d'autor, aquests textos, imatges, música? Són nostres? Algú els pot reclamar?
4: Això és una gran pregunta. Això hauríem d'anar, en realitat, model per model, sistema per sistema. Veure els termes i condicions. És a dir, si utilitzem el ChatGPT, allà quan utilitzem aquesta eina hi ha uns termes i condicions. Allà ens concretarà què podem fer i què no podem fer amb aquell contingut que generi. Si utilitzem Gemini, doncs exactament el mateix. Aquells termes i condicions que normalment no els llegim en detall, allà, en principi, ho ha d'especificar. Altra cosa, des del punt de vista del concepte de dret d'autor i d'aquests drets d'exclusiva, a veure, la màquina com a tal, ara mateix la normativa com està, no atribueix drets d'autor a cap sistema d'intel·ligència artificial, perquè el que demana és una creativitat humana que aquí no hi és. És a dir, inclús podríem discutir si realment poden ser creatius, perquè realment estan basats en una base de dades concreta i el que fan doncs, és anar enllaçant, no? Tots aquests patrons.
2: El resultat a la teva proposta.
4: Però des del punt de vista de la discussió, si poden reconèixer drets d'autor o no, ja veurem com acaba, encara s'està discutint també a nivell europeu. La meva opinió és que realment és molt difícil i tal com estarà la normativa, caldria una reforma normativa. Però bé, hi ha determinats continguts, què podem fer amb això? Ho podem posar en un treball, ho podem penjar a la web? Doncs això, els termes i condicions. Quan acceptem determinats termes i condicions, aquell és el contracte, i allò ens, doncs, allà determinarà, no?, què podem i què no podem fer amb aquell contingut.
2: I es preveu que hi hagi una normativa més detallada o un protocol institucional que concreti què hem de fer exactament, què han de fer els docents davant l'ús indegut o no declarat de la IA?
5: A veure, és difícil de fer un reglament que sigui general i específic al mateix temps i que estigui a l'ordre del dia del que va passant cada dia. Això és un treball que anem fent, que anem recollint i que aquesta xerrada, aquesta reunió, aquest grup de treball, un dels objectius que té és anar definint aquest espai. A mesura que anem reflexionant i anem trobant casos, doncs, que ens ajudi a definir una normativa. Nosaltres hem d'obeir normatives europees i nacionals que s'aproven i, evidentment, aquestes s'han d'acompanyar de vegades de guies, no?, per tenir més clar què és el que ens afecta. I aquí sí, en aquest cas sí que cal ser molt, molt estricta, però en general no sé, no tinc molt clar que... Bueno, és una qüestió que no és tecnològica, en la meva opinió. És de comunitat i saber què és el que volem fer i, en aquest cas, utilitzar tecnologies que ens afavoreixin al nostre punt de vista. Perquè jo insisteixo que tenim molt a dir. Una entitat pública pot tenir un posicionament respecte a l'ús d'aquestes eines i també pot definir un acompanyament. Llavors, no és tant una normativa que està prohibit i que no, sinó que és el que volem, què és el que ens agrada, quins principis, quins elements volem treballar, no? Jo crec que aquesta és la filosofia del que volem fer. Uh-huh. Llavors, en aquest sentit, m'agradaria dir, respecte a la pregunta anterior, una màquina no serà mai responsable, no pot ser mai responsable d'una decisió mèdica, legal, etcètera, etcètera, ni tan sols docent. Sempre hi ha d'haver un responsable, encara que ell tingui el sistema més sofisticat del món per trobar una malaltia. Però al final hi ha d'haver un professional. D'això es tracta. Això no canviarà.
2: I quines competències heu de tenir els docents per fer un ús responsable i creatiu a la IA a l'aula?
1: Bueno, les competències docents, no? Tu has de saber dissenyar, no?, pedagògicament, tu has de saber conduir, no?, les sessions de classe. Aquí jo crec que el que es posa també en evidència és que en universitats presencials com la nostra hem de posar el valor a la presencialitat, en les dinàmiques d'aula, en les propostes, sobretot, més potser col·laboratives, interactives entre estudiants o nostres amb l'estudiant, no? I a part de les competències tècniques i de disseny d'avaluació, i sempre, no?, amb aquesta visió ètica, que jo crec que aquí és el que més s'està posant ara en joc, no?, sobre la taula.
2: Santi, una pregunta molt específica. On podem trobar, com a docents, el document de la normativa per poder-lo ensenyar, citar i aplicar?
4: Bé, a veure, de fet, la Universitat Autònoma té una normativa molt concreta i seré molt concret. Article 18.2 de la normativa de convivència, article 266.11 de la normativa acadèmica, el codi ètic de la universitat, totes aquestes normatives, el que venen, i també que remeten llavors a normativa estatal, a la normativa de convivència estatal, totes aquestes normatives ja venen a emparar, ja venen a cobrir aquell concepte que deia a l'inici, no? Aquell concepte del frau acadèmic. És un concepte prou dinàmic, flexible, per anar-se adaptant a les realitats que ens vagin, sobrevinguent. A partir d'aquí, aquell comportament que deia, no? Que tendeix doncs, a falsejar aquell resultat d'aquell examen, d'aquell treball, bé, si es pot encabir, per exemple, la normativa acadèmica de la universitat, comenten el 266, irregularitat. La normativa de convivència comenta frau. Llavors, tot això tenim la normativa estatal de convivència defineix el frau acadèmic. Doncs amb tot això podem treballar per quan detectem aquests comportaments i realment els podem acreditar, doncs engegar les eines que corresponguin per fer-hi front. Clar.
2: I més enllà de l'àmbit acadèmic, aquesta pregunta deu ser per un amic d'un amic, que no és docent, perquè diu com a ciutadans existeix normativa clara sobre com es poden i com no es poden utilitzar aquestes eines?
4: Com es poden? No es poden utilitzar aquestes eines. Clar. Això és molt, molt complex. A veure, com es poden o no utilitzar? Com diem, a l'àmbit acadèmic, el límit està en aquesta honestedat acadèmica. El límit està en el frau acadèmic. Per tant, des del punt de vista de l'estudiantat, des del punt de vista del professorat, està en aquell ús responsable ètic, d'acord precisament amb el que estableix el codi ètic, en aquest cas, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Hi ha uns valors molt concrets i aquests valors, com dic, són suficientment flexibles, no? Doncs per implicar aquesta reflexió, com la que tenim avui, doncs què s'hi pot encabir i què no s'hi pot encabir. Altra cosa són aquestes directrius que llavors doncs, l'equip de govern doncs, està treballant i realment són molt útils precisament per orientar, per guiar aquells protocols, aquelles pautes. Doncs tot això és el que ens permet doncs, definir no? Quins usos sí, quins usos no, d'acord amb els valors de la institució.
2: Doncs. Tornem a l'aula. En cas de conflicte amb l'estudiant respecte a la sospita de l'ús de la intel·ligència artificial, quin valor jurídic té la decisió del professorat? Com caldria procedir?
4: Ho posaré en relació, per exemple, amb el que comentàvem abans dels detectors, d'intel·ligència artificial. Un detector d'intel·ligència artificial, nosaltres allà posem un text i, com comentava la Pilar, doncs aquell text ha estat corregit, merament corregit. El fons és pròpiament de l'estudiantat, de l'estudiant o de l'estudiant, però certament el detector ens confirma que allà s'ha utilitzat intel·ligència artificial. Podem suspendre aquell treball? No, evidentment, aquella eina és una eina indiciària que ens permetrà doncs, engegar altres. Llavors, què fem? Doncs parlem amb l'estudiantat, demanem esborranys, comparem amb treballs anteriors, possiblement, si cal, una defensa oral d'aquell treball. Són molts elements no?, que ens permeten fer front doncs, a aquesta realitat no?, de l'ús de l'intel·ligència artificial.
2: A veure, una pregunta per la Ingrid. Es preveu incorporar resultats d'aprenentatge específics sobre un responsable de la IA al llarg del grau o fora del pla d'estudis, com per exemple dins del PAT o com a mòduls transversals? Mm.
1: Jo no sé si es preveu, jo puc dir el que jo opino que s'hauria de fer.
2: Què s'hauria de fer?
1: Jo crec que sí, efectivament, totes les disciplines ens veurem atrevessades per l'ús de la IA. Sí, seria molt naïf no? pensar que les nostres professions, sigui la que sigui, la IA s'evitarà no? i no s'utilitzarà. Jo crec que ja s'està implementant, utilitzant arreu. Per tant, si estem formant a professionals i a persones que s'integraran al món laboral, crec que sí, efectivament, hauria d'haver resultats d'aprenentatge dins de cada disciplina i certes assignatures on s'ajudi a l'estudiantat a aprendre a utilitzar-ho en el marc de la seva disciplina.
2: Digues.
4: Arran del projecte d'innovació docent que us comentava inicialment, allà es van fer unes enquestes i la gran majoria de l'estudiantat encastat, que havia participat en el 80% de les sessions, va ser absolutament contundent en demanar una formació en l'ús d'aquestes eines, en aquest cas en el grau de dret i dobles graus, però vull dir, realment ho van demanar, dient, bueno, doncs, ja que és una realitat, ja que la tenim aquí, ja que la fem servir, demanem doncs, també aquesta formació específica sobre el seu ús, no? En el context dels estudis.
2: I després de la formació, quin és el grau de satisfacció? O encara no ha arribat a aquest punt de fer la formació?
4: Bé, ho intentem. En els seminaris anem fent, intentem doncs, això, a través de fomentar aquest esperit crític, no?, amb les respostes que reben, amb aquest tipus d'activitats que comentava, i la satisfacció és molt gran. I jo, per exemple, en aquest darrer curs, al finalitzar el curs, doncs, evidentment vaig fer l'enquesta i dir, bueno, aquest tipus d'activitat, el que us comentava, no?, que simula la intel·ligència, el model d'IA simula un personatge i li aneu fent preguntes i n'extraieu els fets rellevants jurídics i en base a això oferiu un assessorament jurídic, va ser unànim. Sí, vull dir, és útil i ho volem. Vull dir, llavors, doncs, es pot apostar per aquesta tecnologia. Evidentment, doncs, cal aquesta reflexió prèvia, doncs, realment, amb aquests criteris pedagògics del docent, doncs, cap a on ha d'anar, quin ús concret, com, doncs, i perdre-li la por de fer-ho servir a l'aula. Aquesta és l'altra. Vull dir, no tenir cap por perquè és una realitat en què si falla aquell model en aquell moment, doncs no passa res, refresca la pantalla, s'inicia un nou xat i s'intenta doncs, tenir aquesta mica de mà, no?, amb l'ús a l'aula. Bé, doncs, això és a base de fer-ho servir.
2: Mm-hmm. Actualment, cada assignatura regula de forma autònoma l'ús permès de la IA. Creus, Pilar, que això genera desigualtats, confusió entre estudiants i professorat? O...
3: Clar, jo no ho he experimentat, no ho sé. Però jo penso que cada assignatura pot tenir uns requeriments diferents i com pot requerir doncs, per fer una prova doncs, no utilitzar-la, doncs, no sé, un examen d'un cert tipus o... Jo no crec que generi dificultats. Jo crec que també ens hem d'acostumar a les desigualtats en aquest sentit, no discriminatori, no? Sinó el sentit de que amb algunes disciplines això serà molt necessari, amb altres no, com dic, tot l'exercici aquest, potser amb altres disciplines no es veurà l'utilitat i, per tant, no sé, jo no crec que haguem d'acordar tot si l'hem d'utilitzar o no utilitzar. Potser és més... Jo crec que potser si hauria de fer una proposta és més que si hem de parlar d'aquests temes més ètics o més jurídics, potser entre tots trobem eines que no depenguin de cada professorat, perquè també ens estem carregant moltes coses. Hem d'aprendre les tecnologies, el seu ús és ètic, no? Doncs potser podem elaborar recursos, podem fer un acompanyament o reflexionar sobre alguns d'aquests aspectes conjuntament, les persones que coneixem doncs, com són les tecnologies i mica aquests límits. Vull dir que també la mateixa universitat, igual que doncs, ho fem o estem endegant a nivell tècnic, podríem també treballar sobre alguns d'aquests recursos comparats. Jo crec que una mica algun dels grup original que va sortir doncs, fa uns anys i vam començar a pensar sobre com introduir-ho i vam fer algun curs i bueno, teníem més dubtes i encara en continuem tenint més que preguntes, crec que també potser és aquest lloc natural on potser algunes de les preguntes aquestes les podem entomar i reflexionar i potser crear materials i a vegades també potser això que ara dèiem de casos d'èxit que ens han anat molt bé doncs, d'anar-lo recollint i si cal doncs, per facultats crear doncs, aquesta formació, no necessàriament només el professorat, també amb alguna part de l'alumnat. I clar, també no de recaure sobre cada professor de fer-ho tot, no? Sinó que potser col·lectivament hi ha eines que podem generar en casos d'estudi, coneixement més tècnic, etc. No? I compartir-ho com miqueta també ja s'ha anat fent aquests primers anys. No?
2: Com es poden redissenyar els continguts, Ingrid, i el procés docent tenint en compte el potencial real de la IA per enfocar-vos en què cal ensenyar?
1: Bueno, això té a veure també amb metodologies docents, no? I amb aquella tendència que dèiem ja fa temps, no? Cap on hauríem d'anar és cap a promoure un aprenentatge actiu, no? Reflexiu, per tant, tot el que impliqui que... Jo crec que el temps d'aula el dediquem sobretot a treballar plegats, a aplicar, a pensar, a resoldre dubtes. No? Jo crec que és cap on hauríem d'anar més. No? I aquell temps autònom doncs que pugui ser més per consultar, no? Consultar recursos, consultar informació, tot allò que no et requereixi tant, no? Del docent o dels companys per fer. No? Aleshores, no crec que hagi de canviar continguts, no? O sigui, les guies docents que tenim estan ben treballades, no? I els continguts que indiquen allà, doncs ara per ara són els que són, però el que sí que hauríem de fer doncs, és aprofitar que tenim aquesta font més, no? Per a l'ús tan autònom de l'estudiant, però amb unes certes orientacions, eh? També crec que aquest és un tema important, no? Tota la part aquesta d'aprenentatge autònom, no? Del temps que no estan a classe, de vegades els deixem una miqueta oblidats, no? I jo crec que és un temps que nosaltres també hauríem d'orquestrar, no? Organitzar perquè treguin el màxim profit possible, però posant sempre el focus, jo crec, especialment en la connexió entre allò que es fa fora i el que fem a dins, i també, sobretot, no? En com interaccionem a dins l'aula i quin valor li donem a l'aula, fins i tot utilitzant aquestes tecnologies.
2: Tenia una pregunta sobre el coneixement autònom, que no l'estic trobant, la busco i després seguim. Una pregunta per tu, Toni, és, volen saber si s'estan creant aliances amb altres universitats o institucions de recerca per compartir recursos o dades que permetin augmentar el valor de les nostres eines educatives i de recerca.
5: Sí, sí que s'està fent. Jo crec que no... Hi ha per diverses raons. Recursos és una, alineament, diguem-ne, de valor, si voleu dir, també, de com es transforma una universitat pública en aquest context. També és una altra, ens interessa molt veure quina és la proposta i com podem col·laborar. I és una reflexió profunda que fins i tot hem arribat a parlar amb el secretari general d'universitats per demanar diàleg, recursos i sobre aquest tema. Perquè no ens afecta a nosaltres, sinó a tot el conjunt d'universitats. A nivell estatal també hi ha una conversa respecte als recursos que tenim a dia d'avui i com aquests s'han de transformar. I també què vol dir tenir un servei? Tenir un proveïdor d'aquest tipus de serveis que implica, per raons que he comentat, no? De privacitat, de disponibilitat, d'accés, no? Hi ha de formació, hi ha molts elements. I després hi ha un altre que és a nivell europeu, que hi ha un programa que es va obrir el dia 8 d'octubre, un nou programa de la Unió Europea respecte a l'aplicació de l'IA en la ciència, que incorpora una inversió de 6.000 milions d'euros. Llavors, també això té impacte en els mateixos professionals. És un altre vessant que no és tan... però que no és indiferent. Llavors, també la Unió Europea s'està plantejant un canvi de com aquestes eines s'apliquen i modifiquen la recerca científica. I també hem d'estar ja presents. Aquí utilitzem l'ECIO i d'altres entorns de conversa en la Unió Europea per veure com una universitat pública com la nostra i d'altres poden utilitzar aquests recursos i influenciar sobre les polítiques i els programes de finançament. Uh-huh. Sí que és a multinivell.
2: Hi ha un membre del PDI que diu que esperem que l'aprenentatge a classe estigui orientat o dirigit pel professor, però costa molt estar al dia. Penseu que un coach tecnològic per àmbits o per facultats podria aportar un valor afegit i aportar seguretat al professorat?
5: Jo crec que és clau el fer recollir els elements que funcionen bé per facultat, centre, estudi, és imprescindible. De fet, una de les coses que estem veient a mesura que van avançant les edicions de cursos de formació a la UAB és aquesta. És que ara ja no es tracta... Si hi ha una diferència molt clara entre la primera edició i la darrera, és que tothom que ve a fer una formació ve amb un projecte, que pot ser una cosa petita. Vaig a transformar una classe pràctica. He pensat en que la meva documentació la faré d'aquesta manera. No cal canviar tot radicalment, però sí venir amb aquesta... Sí que veiem que aquesta és una manera d'anar transformant a poc a poc el que estem fent. És venir amb el teu projecte i durant aquelles sessions de formació l'avances, preguntes, reflexiones, no? T'ajuden els teus companys i cal fer això després a portar-ho a cada centre, a cada grau. I aquí estem intentant fer accions locals, però si necessitem més, doncs en farem més.
2: I està previst aquesta figura del coach tecnològic per facultat?
5: Aquesta figura, no tenim prou recursos per tenir un coach d'aquest estil, però sí que volem tenir una sèrie de recursos que surten en aquests cursos de formació que estiguin a l'abast, una mica treballats i aterrats per cada centre perquè es puguin utilitzar. I aquí això s'ha de mapejar, s'ha de contactar, ha de tenir un contacte amb les eines d'innovació docent que existeixen a cada facultat. I que això no es tracta tant de tenir un perfil que t'ajudi, un tècnic que t'ajudi, no, mira, has de programar així. No, no, és com ho connectem amb innovació docent i com aquells resultats tornen a ser recursos que tothom pot utilitzar. Perquè no és tan tècnic, és com plantejo aquesta classe, què puc fer, com es planteja, com funciona, què és el que sí, què és el que no, com canvia la meva programació, com canvia la meva avaluació. És més recursos docents que no pas un tècnic que et digui, mira, has de fer això. Uh-huh. Perquè això no acaba, no és el que realment cal. No és un tema tècnic, tot i que és un element tècnic.
4: I a més, ara aviat, en els propers mesos, anys, veurem els resultats dels primers projectes de recerca precisament amb aquestes qüestions. Aquí a l'Universitat Autònoma tenim, per exemple, Eduina, que està fent aquest recull d'experiències, d'usos de la intel·ligència artificial i està encastant el professorat i veurem els resultats de tots aquests. Clar, estem parlant d'una tecnologia que va irrompre el novembre de 2022 a les nostres vides. Vull dir que escassament ha passat el que ha passat. Vull dir, clar, hi ha projectes que s'han engegat en el seu moment i aviat veurem els resultats. I amb això podem treballar també.
2: Tenim una pregunta que és per tots. Hi ha un docent que vol saber si compartiu la seva opinió. I és que diu que pel que fa a l'avaluació de cada assignatura, els docents necessitem grups més reduïts per poder avaluar de manera oral i individual.
3: És post-sí, claríssimament. Jo crec que sí. No sé si hi ha molt debat sobre això. Penso que si volen aportar aquest element de qualitat i que ells agafin aquestes competències. De fet, ja fa temps que aquest debat el teníem i ara s'ha posat molt més sobre la taula perquè ens veiem obligats a canviar avaluacions, però jo crec que no hi ha més. Això és una complexitat que hem d'entomar, no sé, a nivell institucional.
1: No? Sí, no només en termes d'avaluació, o sigui, l'acompanyament als nostres estudiants doncs serà millor si són menys a l'aula, clarament. També per una qüestió que fins ara no ha sortit i és per la diversitat que tenim avui en dia. La IA en això també ens juga un paper important, no? I ens pot ajudar molt, tant el disseny més personalitzat d'itineraris, no? La multimodalitat, però d'altra banda ens trobem cada dia més i més estudiants diversos, no? I que necessiten individualitats o personalització de l'aprenentatge. Per tant, sí, jo diria que més de 25 és més difícilment sostenible.
2: I quanta gent pot haver en una aula? Clar, suposo que depèn. A dret, per exemple, a primer de dret?
4: Varia. Pots tenir 120 persones, com en pots tenir 70, però són grups numerosos.
2: Sí. Són més de 20.
4: El que passa és que a dret el que tenim és un model docent que una part de l'activitat setmanal és una classe magistral i d'altra part són seminaris pràctics, que aquests sí, són grups reduïts, de com a màxim fins a 30 persones, 32 persones, i amb això podem treballar, per exemple, amb aquestes activitats. Però això és un model docent propi d'aquí de la Facultat de Dret, que es va engegar també l'any 2022 i s'ha consolidat ja tots els cursos.
2: En la mateixa línia, diuen, està en perill el model d'avaluació continuada pel fet que molts treballs que demanem als nostres estudiants es poden fer mitjançant la IA. Hem de tornar a l'avaluació única amb examen presencial? No,
1: està en perill per res, al contrari. Tenim més suport que mai. Ara ens podem dedicar més a cada un dels nostres estudiants i a fer el seguiment, gràcies a la IA. Per tant, no està en perill, jo crec.
2: No, tots ho compartiu, molt bé. Toni, a veure, crec que era pel Toni, la interacció de la IA als cercadors d'internet no la fa una eina bàsica d'ús generalitzat?
5: Diu,
2: la integració de la IA als cercadors d'internet no la fa una eina bàsica d'ús generalitzat?
5: Bueno, jo crec que ha matat internet, ha matat els buscadors. Els buscadors ja no són... Sí. Bàsicament, hi ha una part de la nostra vida que ja la podem tancar, que és aquella que va aparèixer el 2000, que sortia a Google i buscaves. Això ja ha canviat totalment i... Fins al punt que ja no sabem, bueno, que la informació de la visió que tenia un buscador de que això és internet, doncs ara el que ens trobem és una mitja plana d'anuncis. Per no parlar de la visió que donen xarxes socials com X o TikTok, que també tenen un buscador que diguem-ne que retroalimenta la informació que li interessa a l'anunciant. Això ha canviat radicalment i per mi em sembla que és una eina de la qual anirem fugint, perquè no tenim, ja no dona els resultats que tenien abans. I què passarà quan la indexació del futur... Bueno, això és una mica filosòfic, tampoc volia entrar molt, però què passarà quan la informació del futur sigui aquesta generada, els indexadors indexen informació generada per models, no? Quina qualitat d'informació tindrem? Jo crec que clarament anirà pitjor. Llavors, el que estem treballant veient és que és el que deia, que aquests models, cada cop, a mesura que es faran molt més barats, seran minibuscadors o buscadors agregats, i l'important és tenir clar quina visió de la documentació tenim quan ens posem a treballar. Vull dir, entrar a buscar a un buscador com Google a dia d'avui ja no és neutre. Si és que alguna vegada ho havia estat. Ara clarament no és neutre. No hi ha una neutralitat en les eines de búsqueda dels grans proveïdors. Això també és un impacte que tenim i per això deia que és necessària aquesta visió d'educació pública per criticar o posar en un lloc d'avaluació tota aquesta evolució tan ràpida d'aquestes eines.
2: I podem trobar neutralitat en alguna banda, en aquesta cerca d'informació?
5: Jo crec que aquesta neutralitat en els buscadors grans s'ha perdut per sempre. El que podem fer és, ara què ve? Ara què hem de fer? Ara què hem de fer? Com gestionem el patrimoni, per exemple, de tota la documentació que existeix en català, per tal que sigui accessible de forma pública, sense biaixos? Com ho fem, això? Com a país, com a... I podem seguir pujant nivells, no? Això és un repte que tenim. I per això insisteixo en aquesta necessitat de tenir aquesta visió compartida i anar treballant. A dia d'avui existeixen diverses solucions. Podria ser, per exemple, el que hem dit abans, no? Tota la informació de la meva assignatura amb un petit indexador que, a més, em fa resums, per no dir-li noms i cognoms, no? Doncs això seria una opció de treball petit. Però com creix això? Com podem fer que això vagi endavant? No ser tan dependents d'aquestes eines. Què implica? Que la Generalitat hauria de fer un buscador? És això? Bueno, ho hem de discutir, hem de veure, perquè està clar que això ha canviat radicalment. I en molt poc temps, en menys d'un mes, ha canviat el buscador principal que fem servir tots. Ja no és el que era i no ho serà mai, no tornarà enrere. I això també ha canviat, totes les... No m'ho diré enrotllar, però Microsoft, Google, totes aquestes, Facebook, han canviat internament. El seu objectiu ja no és el que era l'any passat. Han canviat completament el seu model de negoci, la seva estructura, els seus productes.
2: I comparteixen objectius entre ells?
5: Fer diners.
2: I aquest no era l'objectiu de fa 5 anys?
5: Sí, però no de la mateixa manera. No és, si el teu model de negoci és posar anuncis en un conjunt de documentació que tu has indexat, que en principi aquell que té més rellevància és el que poses primer, és un. Però si ara guanyes més diners fent oferta del dia, per dir-ho així, és un altre. Com sabem? I a partir d'aquí, si a més hi ha un model al mig que fa un resum, que no saps en quin context està fent, en el fons hem de pensar en un món on totes les mòbils, totes les eines, el nostre editor de textos escriu sol. Ara, a partir d'aquí què? Què fem? Això és 2026, 2027. Què passarà quan tots els mòbils, totes les tauletes, totes les teles, surti informació, tots els diaris, sigui informació d'aquest estil? Què fem com a institució pública en educació? Ens posem a analitzar de forma crítica, agafem aquestes eines i endavant, no ens importa. La transformació és molt forta i ja et dic que estem en el pic de que tot serà tan fàcil que es menjarà tota la resta. De fet, això, us obriu qualsevol xarxa social i digueu-me si allò que esteu veient ho ha generat un ésser humà. Ja no és així. Com es transformarà un diari? Com es transformarà un mitjà de comunicació? Nosaltres no estem exempts d'això. I insisteixo, s'ha de ser ambiciós, s'ha de tenir una connexió amb totes les nostres institucions que ens acompanyen i anar amb un objectiu molt clar de tenir eines pròpies, de ser crítics i de fer que l'aula sigui el lloc on es faci aquesta reflexió. És molt més que ensenyar això. És molt més que aprendre matemàtiques o qualsevol altra disciplina.
2: Quina feinada.
5: Bueno, però què és la universitat, en el fons? Què ha estat sempre? Quin valor tenim?
2: És tornar una mica a l'essència, no?
5: Jo crec que sí, jo crec que aquí estem tots.
2: Tu feies referència als biaixos, pregunten, que es parla de biaixos de gènere, de raça, per exemple, però quins són els altres biaixos que poden haver amb l'ús de la IA, Pilar?
3: Poden ser, no? Per exemple, els dels que no es parlen tant és els temes d'accessibilitat de les persones amb discapacitats. Aquí tenim els prompts, com escrius el prompt, com t'entén. Poden ser una oportunitat, també, si aconseguim personalitzar. Hi ha biaixos econòmics, el tema de la pobresa. I després jo penso que el que és important també és veure que el tema dels biaixos doncs, és dinàmic. Que no és, per això deia que aquestes eines, que mira, doncs, tenim unes bases de dades preparades, totes les pots personalitzar amb certs col·lectius. Mirarem si aquesta, per exemple, una IA predictiva, doncs, com es comporta el model respecte a aquests col·lectius. D'acord, podem fer una sèrie, això podríem dir, és equivalent, dit molt, d'una manera molt bàsica, una certa representativitat, amb més del tipus potser estadístic, però els biaixos també són fins i tot respecte a la mateixa tecnologia. No? És a dir, són dinàmics i, per tant, jo penso que la reflexió des de les humanitats i les ciències socials és fonamental, igual com doncs, amb els temes del dret, que és un risc, ara comentava. Clar, un risc definit com està la normativa és més de tipus probabilístic, no? Pel dany que pot causar, però quan parlem de drets fonamentals, que és el que es tracta la normativa, com definir aquest risc? El risc és una construcció social, també, no? Jo penso que amb aquests elements biaixos n'hi poden haver de molta naturalesa i són dinàmics i van apareixent de nous, perquè depèn de quines circumstàncies la mateixa contextualització d'una tecnologia pot produir aquests biaixos, no només el fet de que entrem unes dades que poden o no estar esbiaixades, no? Aleshores, jo penso que això és molt... hem d'anar a poc a poc. És a dir, jo penso que no vol dir que no introduïm aquestes tecnologies, però que alhora ha d'haver-hi una reflexió molt profunda de cada una de les disciplines de què consisteixen en aquests biaixos. I després penso que hem de, possiblement, és a dir, nosaltres som, ens tenim, doncs som persones que representem una sèrie de disciplines. Què signifiquen aquestes disciplines? I en quin moment nosaltres hem de dir, jo vull una mica un espai de silenci tecnològic, vull utilitzar la pissarra. Jo sóc el 100%, és a dir, jo també treballo amb el disseny de les tecnologies, no només des del punt de vista ètic, però crec que hi ha moments que ens hem de dir no, ara no l'utilitzarem, és a dir, som nosaltres qui manem. També jo penso que ens passa per sobre, però va, una cosa la discussió tecnològica i què passarà amb el món del treball, nosaltres som nosaltres el lloc on pot haver-hi aquest esperit crític i dir per això no l'utilitzarem. No? Tan important és saber utilitzar-lo com saber en quin moment hem de deixar d'utilitzar. I això depèn de cada... Hem de deixar d'escriure, de llegir, d'argumentar. Jo crec que no. I, en canvi, doncs, sí que et farà un resum, possiblement millor que algunes persones que potser has donat classes. És igual, jo vull que tu aprenguis a argumentar. Jo vull que hem de continuar llegint, escrivint. També, potser, coses que teníem més oblidades, de tipus oral, perquè, possiblement, com que som tanta gent a classe, costa molt de fer debats, etc. Però potser ara és el moment de repensar, dir que és allò, aquelles habilitats que nosaltres volem i que són característiques, després que ens permetrà també com a humans doncs, ser qui nosaltres prenem l'última decisió, doncs, que deia el Toni, en medicina o amb el que sigui. No? Jo crec que una mica també es tracta així el tema de viatge, no? De veure que nosaltres som qui també tenim aquest rol, no? Que ens permetrà estar al centre. No? Hem de posar al centre l'estudiant i la disciplina amb la qual els estem formant, no, no la tecnologia. No?
4: I en aquell seminari pràctic, possiblement, doncs, demanar que baixin les pantalles dels ordinadors i en aquell moment parlem. Vull dir, perquè està molt establert, no? L'ús constant. No? Pues bueno, per què no? El professora doncs, pot demanar-ho. Doncs, en aquest moment ens desconnectarem i en aquest moment a l'aula doncs, reflexionarem sobre, pues, evidentment, posar-ho en pràctica.
2: Mm-hmm. He recuperat la pregunta del pensament crític. Com podem avaluar competències transversals, com ara el pensament crític o la creativitat, en un context on l'estudiantat pot fer servir assistents d'IA?
1: Demanant-li el procés, la justificació, les evidències, no, de les parts intermitges que et porten a aquest resultat. Mm?
2: I tenim aquí la repregunta, segurament d'un docent que està intuint que algú ha utilitzat eines d'IA. Diu, llavors, podem o no podem suspendre un treball d'un estudiant si un detector indica que pot estar fet amb IA?
4: És indiciària. És un recurs que ens pot fer doncs, el els altres recursos que tenim, que és l'entrevista amb l'estudiantat, el fet de comparar amb altres treballs que han anat entregant durant el curs, el fet de, possiblement, doncs, demanar doncs, una defensa oral d'aquell treball, documentar tot això i amb tota aquesta documentació llavors prendre una decisió. Però el simple fet de que un detector deia... És que, és més, hi ha empreses que han capitanejat, no? Per exemple, amb el ChatGPT, no? I treuen el seu propi detector i al cap de dos mesos el treuen del mercat, dient, és que no. Ni tan sols podem detectar el nostre propi model, els nostres propis models. No?
2: Deies que no amb el cap Ingrid, perquè clarament, a més, no només hi haurà un treball, no? Hi haurà molt més que un treball.
1: Sí, sí, jo crec que és com intentar posar portes al camp, no? Sí. No val la pena no anar per aquest camí. El que hem de fer també, jo crec que com a docents no entrar en una competició o una caça, no? Ni nosaltres podem competir amb la IA, ni nosaltres podem intentar detectar tot el que facin amb IA, no? El que hem de canviar és el tipus de disseny de les activitats i les propostes pedagògiques perquè no es pugui fer d'una manera tan evident, no? O l'ús de la IA sigui part del procés d'aprenentatge. És a dir, anem a aprofitar-ho. És una eina molt potent, de les més potents que hem tingut. Anem a aprofitar-ho per aprendre.
2: De fet, si tornem a l'origen de l'esperit de la universitat, que tu deies abans, Toni, l'estudiantat, el seu objectiu no hauria de ser aprovar, no? Hauria de ser aprendre. I en aquest camí d'aprenentatge ja arribarà l'aprovat, no? Vull dir, potser no és tan important que la IA et solucioni un treball, sinó que sí, sí. Si un cas aneu de la mà, tots plegats, el docent, els companys, el seminari... Bé, per acabar, us vull fer una pregunta a tots. Començaré per tu, Toni. Com t'imagines el rol de la universitat en el futur immediat, que aquí va tot molt ràpid, i a mig termini com a motor de la societat amb la irrupció de la IA?
5: Jo crec que només pot... O sigui, a mi el que m'agradaria és que fos un lloc on... es tingués en el primer contacte professional amb aquest tipus d'eines en un context docent crític i que servís per després tenir un criteri professional dintre d'un àmbit per transformar la societat. No per adoptar eines, sinó per tenir un criteri humà, social, sobre com aquestes eines es transformen en un determinat àmbit professional. Aquest és l'objectiu. Jo crec que no hi ha cap... Podem fer matisos, però en general ha de ser aquest. I hem de fer aquest acompanyament al màxim possible. Al mínim, com a mínim, des del punt de vista tecnològic, és el que nosaltres volem fer. Bones eines, bon context i un acompanyament crític.
2: I des d'un punt de vista ètic, Pilar?
3: Bé, jo penso que hi estem treballant. Penso que hem d'anar aprofitant. Jo crec que el campus de l'Autònoma té molts punts positius perquè tenim relació totes les facultats. Per exemple, ara va sortir la primera promoció ja del grau d'intel·ligència artificial. Tenim molt bona recerca, però alhora també hi estem involucrats gairebé totes les facultats del campus amb el grau o amb altres iniciatives. Penso que tenim un molt bon espai per incorporar aquests elements d'una manera molt més creativa. No només, doncs, com deia, simplement doncs anem a explicar-los que... Doncs quatre idees basques, sinó de participar en projectes veient aquests vessants, de ser capaços de comprendre també la tecnologia de manera que des de les humanitats, les ciències socials, etc., puguem també aportar aquests elements. Jo crec que el campus s'ha fet des de fa molt de temps i que no serà diferent en aquesta situació. Hi ha un company meu de filosofia que dona classes al grau, em deia, vam fer un debat molt interessant, se'l venia molt preparat amb gent d'enginyeria, que de fet són els que fem el grau. Jo crec que hem d'intentar doncs, això posar al centre també la creativitat i que pot ser una oportunitat per totes les disciplines, per explorar noves vies, però també per assentar les que ja tenim, per tornar també a coses que a vegades, a mi la paraula avaluació continuada sempre m'ha suggerit, encara que no és cert, que estem contínuament fent avaluació i potser jo crec que això també ho hem de o de dir diferent o de plantejar diferent. Vull dir, amb aquests mesos curts que tenim els semestres, doncs jo crec que ja els diferents departaments hem començat a fer la reflexió i estem canviant, no? Però crec que és molt important que ressituem, no? aquest fet de l'ensenyament, però no necessàriament ni posant al centre ni obviant la tecnologia, no? Sinó explorant, experimentant de manera que aquests elements també ètics o d'altres disciplines més socials, més polítics, també els incorporem, però siguem de quina facultat siguem, això no importa, una mica és la universitat que ha de tenir aquestes dinàmiques, no? I aprofitar aquests elements tecnològics per també empoderar doncs, les disciplines que estem donant des de la universitat. No?
2: A nivell legal tenim molta feina.
4: Molta feina. I possiblement el meu desig és el que comentava abans, quan hi ha hagut un canvi social, com pot ser, per exemple, una disrupció tecnològica com aquesta. La realitat és que la societat ja ha canviat. El que no pot fer el legislador és anar darrere. I comentava abans de fer de notari de la realitat. El meu desig és poder-nos avançar això i això s'inicia aquí, a la universitat. I a més, i el meu altre desig és que se'ns escolti molt més. Des que fa la norma, em refereixo a normes des del punt de vista del govern, que sigui el central, però que se'ns escolti el món acadèmic. No? Això ho tenim a dir i això doncs, podem contribuir precisament a no anar sempre darrere del dret, anar fent de notaris d'aquesta realitat social que ja ha canviat.
2: Els docents aquí tenen un rol molt important també.
1: Sí, jo crec que la universitat ara es troba enfront d'una gran oportunitat, no? Per fer d'una vegada, no? Allò que fa temps que anem dient, no? Anem a fer d'aquests campus un espai de pensament, de debat, un espai viu, no? Una altra vegada, on trobar-nos i pensar plegats, però a més d'una manera potser més flexible, més evolutiva, perquè no ens enganyem, el que tenim avui no és el que serà d'aquí un mes ni d'aquí un any, no? Per tant, haurem de ser d'alguna manera més permeables, més adaptatius a tots aquests canvis que vindran. I abracem-los.
2: Doncs amb aquesta abraçada acabem. Moltíssimes gràcies per haver format part d'aquesta primera edició de Docència, Docència, espai de preguntes i respostes. Espero que a tots vosaltres aquesta jornada hagi assolit les vostres expectatives. Moltíssimes gràcies, perquè sense les vostres preguntes això hagués estat menys entretingut i, sobretot, moltíssimes gràcies a vosaltres, Toni Espinosa, Pilar de Llunde, Santiago Robert i Ingrid Noguera. Per mi ha estat un plaer acompanyar-vos i fins aquí aquesta Docència, espai de preguntes i respostes. Recordeu que si voleu recuperar aquesta conversa, aquesta jornada, la teniu penjada en breu. Per tant, ara ja la teniu penjada al canal oficial de YouTube de la UAB. Moltes gràcies.
6: Voces compartidas en Anthropology Lab FM. El material que escuchamos a continuación procede del Depósito Digital de Documents de la Universitat Autónoma de Barcelona. Agradecemos a la UAEB, a sus grupos de investigación y a todas las personas participantes que estos trabajos puedan circular más allá de su espacio original. La obra se comparte bajo licencia Creative Commons con autorización para su reproducción y comunicación pública no comercial, respetando la autoría y las condiciones establecidas en su registro original. Desde Barcelona, conocimiento abierto para seguir pensando en común.

Si artificial, no és només una màquina. És treball. És llenguatge. És desig. És territori. És memòria. És poder.